faima fruixa, que jo no t'hi fa moixa. Era un sopar en un gat de basa. Sapo que un arbicoc que he fa trobar en la boca, lo mascle que s'ha pogut secar.